0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
2: A esta hora comienza Proyecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
3: Benvidas, benvidos, somos Proyecto Neo, o programa modelo Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proyecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 495. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. En os micrófonos, como sempre, a masa coral modelo Burela dirixida por Miruka Parga.